0: Carob, tout de suite, hein? Faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'Utsita et les autres langues minorisées seront intégrées à examens de spécialité à partir de 2028. Les lycéens qui font une spécialité en Utsita pourront faire l'examen correspondant en aquella langue à partir de la session de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Le bachillerat français évoluera à partir de 2028 pour tal de prendre mieux en compte les trajectes bilingues en langues dites régionales. Selon Le Monde, le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, a annoncé que les lycéens qui auront suivi une spécialité en d'autres langues de l'État français pourront d'arrêt-là passer les preuves correspondantes en aquella mateixa langue. Così funcionaran les esproves. Concretament, un escolar que ha estudiat una matèria de especialitat, com la matemàtics o l'història o geografia, prendre les annades de primero e de terminalo en una llengua com l'Utsita, puirà passar l'esprovo en aquella llengua al moment de l'examen. El subjecte demorarà identic a aquel pepa usat en francès, mas serà traduït. Aquella mesura s'aplicarà pas menys a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament de ser preparat i avaluat en francès. Per exemple, una escola que ha ja seguit l'especialitat de matemàtics en bretó la podrà passar en bretó i l'especialitat físico-química en francès, s'ho diet Geffray. Le Grand Tural seguirà la mateixa logica. La partida que porto sulle specialità concernido potrà essere presentato in la lingua causida. Fins ara, los escolars escolarizzati in le filieros bilingues debbiano passare los esprovos in francese, levat quand la lingua dicio regionale costituisce e lo mette in sua specialità. Lo ministeri presento a che lo reformo come in un riconoscenso de tragettes bilingues e assicuro che remet pas in causa la plaça centrale del francese di lo sistema educativo. Just preciu de mobilizacius crescentos. Aquello novo dispositiu arribo in un context de mobilizacius crescento en suste a las lenguas propios non oficialos. Dempei la reforma menado per Jean-Michel Blanquer en 2019, diverses grups e associacius han denunciat l'espaci limitat baliat a aquello lenguas di l'examen del bachillerat. Aquellos demandos han recentment guanyat davant, particularment amb les mobilitzacions dels lycéens bascos de Bayuno pel dret de fer els exàmens en basco. Davant d'aquest pressió social i associativa, el Ministeri de l'Educació a pau que ha pau d'obert el camí a un tiro de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat de les diverses llengües autòctones de l'Estat d'un l'Utsità.